0: Enrere Valen per Leo Román, que juga amb Paulo Torre. Per Mascarell. Batalla, siguen com Mascarell, per continuar tenint la pilota. Que cau als dominis de Morlanes.
1: Crec que aquesta és la possessió més llarga que ha tingut el Mallorca en la segona part.
0: Sí. De fet, no l'havia tingut la pilota pràcticament.
1: No, no, en diferència, eh?
0: Girona, evidentment, també ha de descansar una mica, perquè porta pràcticament 15 minuts sense respirar, com de Virgili,
1: i guanya l'1 contra 1 a Alejandro Fernández.
0: Sí, sense dormir-nos, ben vist. Però és evident que portava molta tralla al Girona en aquests 15 primers minuts i la possessió sí. aquesta llarga del Mallorca doncs, també li ha vingut una miqueta bé. Ara de Michelis, que fa demana un temps mort.
1: El quart àrbitre avisa el jugador del Mallorca, amb el dorsal 20,
0: Paulo Torre.
1: Exacte, que va sacar el córner i triga moltíssim.
0: Va, això s'arregla. Hi ha una cosa que se'n diuen targetes grogues,
1: sí,
0: i que no cal que l'ensenyis al minut 95, la pots ensenyar ara, si consideres que hi ha pèrdua de temps. La posa al punt de penal, la treu Víctor Reis.
1: Toca l'àrbitre la pilota.
0: Verder, l'àrbitre deixa seguir perquè sí. li ha caigut a Mojica. Compte la rematada, la centrada de Paulo Torre que buscava Morici.
1: En aquest cas Víctor Reis ha cobert molt bé a Morici.
0: Víctor Reis avui infal·lible.
1: Sí, però em dona la sensació com sempre, perquè Víctor Reis sí, per sí. mi jugador, ara mateix jugador clau en la defensa del Girona.
0: Totalment. Jugador, com diria Mitchell, top.
1: Exacte.
0: Unagi a terra, l'àrbitre havia deixat seguir la llei de l'avantatge, pita l'anterior. I no farem cap canvi o què? Jo ara ja els faria entrar, eh?
1: Sí, sí.
0: Jo ara ja faria un...
1: Sí que és cert que la pressió que...
0: Faria una actualització de l'equip, ja.
1: Sí, sí, més que res perquè hi ha algun perfil que potser està una mica més cansat.
0: Bé, Mitchell, ràpid per Fran Beltran, filtra per Sigankov, no hi arribarà, ni vaja. Doncs mira, hi ha arribat. I Mojica també ha estat molt llest per evitar que la pilota s'escapés sí. per córner. I ha fet picar la pilota a les cames Sigankov. Ara Witsel atropellant a Paulo Torre, diu l'àrbitre que de manera legal. Blin jugant per Unagi, Unagi per Blin.
1: Tal com ha passat abans.
0: És que anava per Joel Roca aquesta pilota. Ara sí que la de Joel Roca. La demana Unagi. Posició de l'interior esquerra, filtra al mig per Fran Beltran. Fran Beltran la deixa de cares per Alejandro Francés. El Girona acumulant homes cap a l'àrea. Vinga, acaba de venir una centrada. Sigankov, lateral de l'àrea, la dona per Alejandro Francés. Posa la centrada, Francés, treu Mascarell. Rebutja Virgili, la guanya Víctor Reis. La mata Samu Costa, volia controlar Morici, que la perd davant del balcó de l'àrea. Va per terra Fran Beltran, diu l'àrbitre, no s'havia res. S'havia tirat.
2: No, que no s'ha tirat.
0: No?
1: No.
0: I ara Virgili,
1: targeta groga per Víctor Reis.
0: Que li treu la targeta a Víctor Reis i reclama l'anterior Arnau. Aviam, que no ens ensenyen aquesta.
2: Sí, aquesta sí.
0: No, és falta de Morlanes. Sí, sí. Posa la cuixa i atura. És falta.
1: I Víctor que va aixecar.
0: I se l'ha menjat l'àrbitre. Groga per Víctor Reis.
1: Gent cridant fuera, sí.
0: Som al 63 de partit, 18 de la segona meitat. El Girona està perdent 1-0. Ha marcat Samu Costa a la recta final de la primera meitat. El Girona ho està intentant en aquesta segona. Una rematada al pal d'Unagi.
1: Jo, la meva qüestió és tant de banqueta del Mallorca aixecada i per perdre temps.
0: Sí, sí, estan aquí liant-la. Sí,
2: crec que l'àrbitre està permetent massa sí. aquest tipus d'accions, igual que abans amb el córner.
0: Totalment.
2: I no està dient res. Si no diu res, ho continuaran fent. I
1: ben fet. El quart àrbitre apunta coses, però...
0: Però res.
1: Insuficient, eh?
0: Farà canvi el Mallorca. Compte la pilota canviant a la olla, la toca Morici. Dalla Alejandro Francés intenta sortir la contra el Girona. És un Unagi qui la baixa. Li roben la cartera. Unagi ara poder ja és l'home que jo veig més cansat, eh?
1: I evidentment que s'hauria de canviar.
0: Ara hi ha hagut falta sobre Alejandro Francés de Samu Costa.
1: Sí, però sembla que les targetes li pesen quan les ha de treure.
2: Paulo Torre, sí.
0: Marxa Paulo Torre i a veure qui entra és el dorsal 15.
1: Tito Lubumbo.
0: Lubumbo. Doncs Lubumbo per Paulo Torre.
2: És una llàstima que el Girona no hagi amb aquests 20 minuts marcat, perquè ara el Mallorca farà el que ha de fer, treure jugadors.

0: de qualitat que ja els hi costa una mica més arribar a les ajudes i portar múscul.
1: Amb el bumbo.
0: Sí, sí.
1: Tens una empresa i busques talent, necessites reforçar l'equip, vols anar un pas més enllà? A GCT Plus t'ajuden a buscar el personal adequat, són experts en trobar talent i t'ofereixen solucions flexibles amb rapidesa, proximitat i confiança. Truca al 972 59 88 55 972 59 88 55 i ja saps que a GCT Plus connecten talent i oportunitats. Oportunitats del Girona que se li estan escapant. I Mitchell, que pel meu gust està aguantant massa els canvis. L'equip ja està ja fent l'ofensiva. Ara portem 5 minuts que no...
2: Sí, però tampoc és novetat, que Mitchell no...
1: No, però... ens estem jugant una part molt important de la temporada en aquest partit.
2: Sí, igual que València, eh? O sigui, és el que parlem sempre, que em dóna la sensació... Avui el Girona sí que està donant la talla.
1: Sí, no, avui...
2: Però que en partits clau com el d'avui, a vegades les errades o depèn d'on cau la moneda ens condemnen una mica.
1: Juga això al Roca, cap a Unagi. Unagi l'amaga, toca per Blin. Blin per Joel Roca. Vinga, un altre 1 contra 2 de Joel Roca. 1 contra 2 en aquest cas, i va Joel Roca, trepitja àrea, fa la centrada. Massa llarga, Sigankov estava tancant. I la centrada... No, era Arnau, jo crec.
2: Sí, era Arnau.
1: La centrada anava molt oberta, no hi ha arribat. Es lamentava el capità del Girona.
2: Sí, a més s'ha frenat allò, veient que ja no arribava la jugada.
1: Fran Beltran troca per Unagi, ara apareix per banda dreta, juga amb Sigankov. Sigankov, que la trepitja, es para, es torna a activar. Vitor Reis, tocant per Alejandro Francés. Francés a la banda per Unagi. Unagi que intenta la jugada individual, cap a Echeverri. Echeverri protegint amb el cos, es gira, la deixa per Mitchell. Mitchell per Arnau. Pilota per Unagi, Unagi per Mitchell. Tant de tocar-la al final,
2: sí,
1: ens l'han fotut.
2: I més al balcó de l'àrea.
1: Artà, ai Artà, Darbé, el d'Artà. Intentava l'1 contra 1, també està, no està ja per gaires curses, Darder. I ara...
2: I altre cop el quart àrbitre va avisar a la banqueta del Mallorca, allò...
1: Li han donat unes salts, jo crec que és Morlanes.
2: Sí, però, esclar...
1: Sí, està permetent que hi hagi
2: el mercat
1: de Calaf aquí a l'àrea tècnica del Mallorca.
2: Sí, bàsicament, sí, sí. Jo crec que és el primer cop que veig tanta activitat en una banqueta i que no sigui per fer canvis, però...
1: De moment el que no fa canvis és el Girona.
2: No.
1: O sí, veig ja... Jo crec que Estuani ja
2: sortirà. Sí, Estuani s'ha mogut de la zona on estaven escalfant i ja veiem que surt de la zona de banquetes, dirigint-se cap a...
1: Sí,
2: i també Brian Hill,
1: La recupera Alejandro Francesa. Tot això estan volant els minuts. En queden 22 pel final. Equador de la segona meitat.
2: Sortiran Stoney
1: i Benji. Juga per Blin. La demana Joel Roca. Blin li envia la bola. Blin se'n va cap a dins. Joel Roca que fa la jugada. Juga per Fran Beltran. Balcó de l'àrea. Podria xutar fins i tot. Hi havia moltes cames. Opta per jugar per Alejandro Francesa. Està a 10 metres de la frontal. Alejandro Francesa filtra per Unagi. Ha d'esprintar. No hi arriba Unagi. Ara sí que farem els canvis. Va. 20 minuts pel final. 69 de partit, 21 per ser exactes. Marxa Echeverri, entre Estuani.
2: I marxa Joel Roca, eh?
1: Joel Roca i entra Brian Hill. Ja l'he vist a l'últim contra 1, ja que...
3: Sí, ja no,
2: sí però també no mantens aquesta velocitat, que t'interessa en Brian Hill. Vull dir que... I em dóna la sensació que ara... Bueno... Només s'ha de sentir Montilivi. Entra
1: sí, home, però Estuani ara això serà una reactivació, però han de centrar pilotes a l'àrea.
2: Sí.
1: Si alguna cosa s'ha fet Estuani és buscar-se la vida dins de l'àrea.
2: Trobo que ja ho estem fent respecte a la primera part.
1: Però no hi ha punts de rematada, falta aquell killer.
2: Sí.
1: Morici, barallant-se amb Vitor Reis, que recordem, té una groga. Ara és Blin, emparellat amb l'Ubumba. Recupera la pilota del Girona, Gazzaniga, tocant per Alejandro Francés. Jugant des de la cova al Girona. Avança Francés. Obrirà la banda per Sigankov.
2: També hi haurà canvis al Mallorca,
1: Veurem qui entra. Suposo que continuaran reforçant.
2: Sí.
1: Mitchell, per Fran Beltran, endarrerint cap a Vitor Reis.
2: El Mallorca posarà parets.
1: Beltran, Sigankov, Witsel. La trompa de Samu Costa és falta sobre Witsel. S'activa Bernau ja a la banda. Rep Bernau. Treu ràpid Sigankov. Ara s'ha de treure un metre més enrere. Farà el canvi el Mallorca.
2: Sí, estan aprofitant per fer el canvi. Entrarà Antonio Sánchez i el canvien per...
1: Virgili?
2: Sí. Sí,
1: doncs Virgili deu estar, no deu estar bé, eh?
0: No.
2: Deu estar Virgili bé, no era un dels que havia patit allò... I l'àrbitre torna a fer sacar.
1: Juga enrere Fran Beltran. Ah, perdó, Alejandro Francés. Doncs ha durat Virgili 26 minuts.
2: És que suposo que no deu ser senzill allò rendint un partit com aquest.
1: Compte Blin ara, envoltat de contraris, aguantant la pilota, se la queda bé Blin. Jugant per Unagi, trompada, Samu Costa, falta de Samu Costa. Samu Costa acabarà sense targeta. I Mascarell també.
2: Sí, no, evident.
0: Estava pensant que l'àrbitre està permetent massa per mi. Sobretot el Mallorca.
1: Totalment. Witsel parat. La gent que s'impacienta una miqueta. Alejandro Francés tocant per Echeverri. Havia relliscat Mascarell, pilota per Leo Román, l'agafa amb les mans. 72 de partit. Això és dia de partit a Ràdio Capital, la Taronja Ràdio, patint de moment la derrota del Girona. El dia que el Girona havia de fer un pas endavant, l'està fent enrere.
2: Sí, però una derrota que tampoc em sembla allò del tot just per el que estem veient al camp.
1: Compte, passada l'espai per Fran Beltran i arriba Mascarell, que l'envia al camp annex. Arnau Martínez. Treu per Alejandro Francés. Aquest per Unagi. Unagi per Arnau. Arnau aixecarà el cap. Pilota a l'àrea. La busca Unagi. Witsel fora! L'ha creuat un palet massa, Witsel. Ho havia fet molt bé. Havia aparegut el punt de penal. Havia saltat bé, havia girat bé el cap, però ha acabat girant-lo
2: un palet massa. I canvis el Girona entre Lemar. Deixa'm veure per
1: Blin.
2: Marxa Blin. I també entra allò...
1: Hugo Rincón.
2: Correcte.
1: I marxa Fran Beltran.
2: Correcte.
1: Fa, doncs, ja tot ara ja.
0: Sí, ara...
1: Ja ho tenim tot.
0: Anava a l'esquerra i Hugo Rincón que ha de fer 2-1 amb Sigankov per,
1: sí, sí,
0: intentar que arribin centrades.
1: Ara, bona pressió del Girona que obliga a rifar-la a Mascarell. Falta de Morici.
2: Home.
1: Sobre Alejandro Francés, treu ràpid Vitor Reis. Vol el Girona ritme, no caure...
2: En el joc del Mallorca.
1: Que està intentant curtcircuitar el joc del Girona a base de faltes i faltetes.
2: Sí, però...
1: Amb la permissivitat de l'àrbitre.
2: Correcte.
1: La rep Lemar, primera pilota que toca Tom. Juga per Brian Hill, també primera pilota que toca el 21. Encara Hill, toca per Witsel. Witsel obrint per Hugo Rincón. La baixa amb el pit. Toca per Alejandro Francés. La demana Unagi. La rep el 18. Que es desempallega del defensor. Tocant per Sigankov. Sigankov per Unagi. La trepitja Unagi. Una altra vegada per Sigankov. Per intentar superar línies. Juga per Witsel. Witsel obrirà la banda per Brian Hill. Vinga, l'has de posar, Brian. Filtra per Lemar. Lemar aixeca el cap. Corna. Sí. Doncs vinga, va. Va, corna. Lemar, que traurà aquest corna. Puja Witsel, puja Vitor Reis a la frontal perquè s'ha un robot per Ian Hill i Alejandro Francés. També hi ha un Agi a dins de l'àrea Estuani. Sigankov, que també surt. Pica el corna Thomas Lemar. La pilota li cau a dins de l'àrea Alejandro Francés, però el xut Alejandro! La rosca li ha entrat al revés. Se li ha obert. O s'ha de rematar.
2: Sí.
0: Sí, sí, crec que el Girona ara ho donarà tot i potser arriscarà una mica per... perquè aquest resultat, el Mallorca, jo l'estic veient ara que ja li està costant més, potser està pensant, ostres, que estem guanyant...
2: Sí, però tampoc estan gaire còmodes en el joc, eh?
1: No,
2: sí,
1: Morlanes, sí, per exemple, fa estona que el veig que ja li costa arribar a tot,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
2: A part, jo crec que una de les coses que té el Mallorca...
1: Compte, que la descàrrega de Morici podria ser bona pel Mallorca. Pilota per l'Ubumbo. I arriba Mojica, però es frena. Intenta l'1 contra 1, la toca Hugo Rincón. Serà servei de banda favorable al Mallorca. Mojica. Juga per l'Ubumbo. Va per terra Hugo Rincón, diu l'àrbitre que hi ha falta. deixant el braç l'atacant del Mallorca. I aquí jo crec que Urrincón ha estat canxero, eh?
2: Sí.
1: Jo crec que ha vist que el superava i ha dit...
0: Ha xocat amb un armari i ha caigut.
2: Però també és jugada intel·ligent, eh? En aquest punt del partit.
1: Pica Gazzaniga, no ha pogut ni saltar Estuani perquè li han fet un entrepà entre Samu Costa i Mascarell. Hugo Rincón, 14 pel final, segueix perdent el Girona 0-1. N'ha tingut una molt clara la primera meitat Echeverri. N'ha enviat un al pal Lemar. Unagi. N'ha enviat una amb un pèl massa de rosca Witzel. Ara l'ha tingut Alejandro Francés. El Girona està comprant números, però encara no li ha tocat la rifa. Witzel l'ha tocat un jugador del Mallorca, serà servei de banda favorable a l'equip gironí. Treu ràpid Hugo Rincón, ho ha llegit molt bé Mojica, que intercepta la passada, se la treu de sobre. La toca Morlanes, la toca amb el cap Witzel, la baixa amb la cuixa, amb qualitat, tocant sí, per Alejandro Francés. Una pilota molt difícil de domar, eh?
2: No, però ostres, l'ha domat molt bé, eh?
1: Brian Hill intenta l'1 contra 1, el persegueix Antonio Sánchez, és fort de banda favorable al Girona. S'aixeca rapidíssim, mira Morlanes. L'àrbitre atura el cronòmetre.
2: Vinga.
0: Espero que l'aturi de veritat.
2: Sí, no, i que llavors el que s'aturi s'afegeixi al final.
1: Bueno, ha posat la mà al cronòmetre, ho vull dir.
0: Perquè ara el Mallorca, amb aquestes petites accions que estan refredant el partit,
2: sí.
0: I ho fan expressament, eh? No totalment. És
2: casualitat. Ja està dret.
1: Serà el dorsal 19, Llebrés, i el 27...
2: Que és David López, si no vaig errar.
1: Sí, David López. Doncs marxa Morlanes, que serà l'home... No, és Darder, un dels substituïts.
2: Mm-hmm.
1: I l'altre és Morlanes.
2: Sí.
1: Llebrés, David López. Mort, eh, Llebrés? Morlanes?
0: Sí, mort. Bon partit també, crec que sobretot la primera part ha estat bé i Darder en aquesta posició que potser no està molt bé també.
1: Sí, Mallorca ha fet un bon partit, està fent un bon partit, entra en centímetres, perquè David López és...
2: I armaris, centímetres tant d'alçada com de...
1: D'amplada,
2: sí.
1: Hugo Rincón tocant per Sigankov.
2: Suposo que també per frenar una mica les accions del Girona que estem tinguent ara, sobretot aquests minuts.
1: Alejandro Francés la pica per Hugo Rincón perquè s'activi. Hugo Rincón posa la centrada, bloca Leo Román. Primer cosa a cosa amb David López. Què fan ells, tres centrals? No, Mascarell avança la posició al mig.
2: Sí.
1: I David López... cobreix el flanc esquerre.
0: El central, sí.
1: Sembla una mica arriscat, potser.
0: Sí, ara està fent el que...
1: Canviar una posició tan delicada com aquesta amb un tio que, a més, no sé si havia escalfat gaire.
2: Crec que no, perquè...
0: Mascarell està al mig, però serà com si fos un altre central, perquè...
1: Bona acció de Lemar, Hugo Rincón, si Gankov la posa al segon pal, la toca, li cau a Brian Hill, que no fa bé el control. Ai, Brian Hill... No se l'esperava, jo crec.
2: No facis falta,
1: que la perdran sols. Antonio Sánchez juga per Morici.
2: Hi haurà el joc.
1: Està fora de joc, Lugumbo. Rellisca. I com que se la queda el Girona, l'àrbitre no diu res. Però jo crec que estàvem fora de joc. Juga Arnau Martínez. Ja a la sala de màquines. Hugo Rincón per Arnau. 10 pel final. Estuani enviant-la enrere. Vinga, va, cridem la bona sort. Sabeu que Estrella d'Am és la cervesa que acompanya el Girona des del 2012 i que serveix per posar alegria als millors moments. Quan veus un partit de futbol, quan estàs amb els amics, quan acabes de la feina, sempre ben fresquet, una Estrella d'Am entra de manera fabulosa. A més, estan d'aniversari, 150 anys. Estrella d'Am, la cervesa mediterrània, la cervesa del Girona. En volem obrir una perquè volem que el Girona marqui com a mínim el gol de l'empat. Unagi la posa per Estuani, pilota, ai, que intentava el control orientat, Estuani no sé què volia fer.
2: No, i jo crec que no...
1: No l'ha pogut domar.
2: No, exacte, i s'ha trobat amb el defensor allò a sobre i ja ha anat Leo Roman a agafar-lo.
1: Jou Arnau Martínez, obrint per Hugo Rincón, que ha de córrer per evitar que la pilota es perdi. No ho aconsegueix.
2: Atropella
1: un fotògraf, serà servei de porteria.
0: Ara el Girona ha d'arriscar i ha de donar-li una mica de ritme, perquè en tot el que dèiem del Mallorca ara és el contrari. Ara dos mig centres que són Mascarell, Samu, que ara... dos centrals grans, la gent de davant que defensa més que ataca, i serà molt més complicat.
1: Compte aquesta pilota, sí, que s'escapava i que perseguia Llebrés. Pilota per Gazzaniga, Gazzaniga per Alejandro Francés. No la caguem aquí. Mascarell ha entrat en tot. Se l'emporta, diu l'àrbitre que no hi havia falta, de Mascarell.
0: No, Mascarell pot fer el que vulgui.
1: Totalment.
2: Bueno, és el que diem, armaris i atropellen.
1: No, no, però aquí hi ha un tema de disciplina arbitral que no està ben aplicat. Perquè, evidentment, has permès... No, doncs no, no n'hi havia.
2: No, però...
1: I ara valen a Estuani, tenint-se-les... Groga per Mojica, per allunyar la pilota.
2: Ja era hora.
0: La primera.
2: Sí. No, la primera ha estat per Mafeo en aquella acció...
0: La primera, però vull dir, per perdre temps, minut 81.
1: Ah, sí. És el que passa. Sí, sí. Juga... Ostres... O sigui... Ho permets tot... i no permets que un equip que vol posar ritme al partit pugui treure ràpid. A mi això... Vaja, em sulfura. Juga Gazzaniga. Toca per Arnau. Ve a rebre Brian Hill. Va, que queda temps. 8 minuts més el que vulgui afegir l'àrbitre.
2: I el que s'haurà d'afegir després de que el Mallorca hagi perdut temps en aquella acció.
1: A la Alejandro qual... Francesa, pan. Bona passada per Estuani. Se l'emporta Sigankov. Juga per Unagi. Trepitjaria Unagi. Unagi la dona Sigankov. Estuani! Leo Roma! Ha tirat a assegurar Estuani. Havia de rebentar-la.
2: Sí.
1: Però li ha caigut a l'esquerra.
2: Sí, i allò...
1: Unagi tampoc ho ha gestionat bé, eh?
2: No.
0: Unagi ha vist que no podia quedar-se 1-1 i... Bueno, no ho fa malament, perquè no. li ha quedat bé.
2: La pressió de Sigankov, la perd.
1: Brian Hill, Leo Roman! Què ha fet Leo Roman? Leo Roman ha començat a conduir la pilota dins de l'àrea amb els peus, l'ha perduda, i després ho ha salvat perquè el xut de Brian Hill anava a porta. Vinga, va.
2: S'ha de dir que aquest és el cinquè córner del Girona en tot el partit en comparació amb els dos que porta el Mallorca, eh?
1: Picarà Brian Hill. Cam esquerra, apreta Montilivi, la posa al primer pal, la treu Murici. Ara Lubumbo la toca amb el cap, se l'emporta Unagi. Unagi toca per Sigankov, ho intenta per banda dreta, és out favorable al Mallorca, diu l'àrbitre.
2: I ho celebren, eh? Ho celebren com si haguessin marcat, eh?
1: De Michelis donant instruccions a... El central, jo crec que li està demanant als centrals que es canviïn de perfil.
2: I Mojica perdent temps.
1: Ara, com que ja té la groga, ja pot seguir perdent temps.
2: Sí.
1: Antonio Sánchez la perd. Bona ajuda de Lemar per recuperar la pilota. Brian Hill engega la moto. Està fresc. Brian Hill toca per Unagi. Ui, l'ha perdut Unagi.
2: Sí. Perillós aquesta, eh?
1: Vitor Reis ho salva, l'envia cap als dominis de Mascarell, que la rebenta perquè corri Llebrés. Compte amb Murici, que està sol a l'esquerra. Lubumbo, jugada individual davant d'Alejandro Francés, trepitjaria Lubumbo. Compte la passada de la mort per Murici. Ho ha llegit molt bé, Vitor Reis, la toca amb el cap Witzel.
2: No.
1: L'àrbitre deixa seguir, pilota per Brian Hill. Pel mig Brian Hill, supera els defensors Brian Hill, l'envia cap a Sigankov perquè corri, a veure si arriba l'ucraïnès, i arriba, retalla, boi, està literalment fos.
0: Sí,
1: ha retallat a Mojica, però és que l'últim que ha pogut fer.
2: Sí.
1: Mojica compta la passada filtrada cap Antonio Sánchez, barallant-se amb ell, Lemar,
2: no,
1: que recupera la pilota, molt bé Lemar.
2: I no hi ha res, eh? Vull dir, una acció com la que hem vist abans a l'àrea del Girona, res.
1: Juga Hugo Rincón. Rincón per Sigankov. Sigankov per Witzel. Ara Witzel és el centrador. S'ho repensa. La juga per Sigankov. Acompanya Lemar. Sigankov la dona per Unagi. Unagi la trepitja. La torna a enviar cap a Witzel. Witzel. Cap a Alejandro Francés. aquest per Vitor Reis. 5 pel final. Francesc per Hugo Rincón. La centra Hugo Rincón a l'àrea. La pilota es passeja per l'àrea. La rebenta Mafeo.
2: Moritxi es queixa.
1: Moritxi ha dit que d'on vas?
0: Quin canvi del Mallorca.
2: Sí. No, res a veure.
1: El Mallorca ara mateix és arrebentar-la i enviar-la lluny.
2: Sí.
1: Mafeo amb el cap. La guanya Lemar. Va. 4.
2: Quina qualitat Lemar,
1: Sí, Lemar de moment ha entrat molt bé el partit. Sí. Pilota per Brian Hill. Brian Hill intentava combinar amb Lemar. S'ha tirat a terra Mafeo. Se la queda Brian Hill. Se l'acaba emportant Mafeo. Que la juga en llarg per Moritxi. Ara sí que ho ha fet bé perquè la descarregui Moritxi. Jugant amb Llebrés.
2: I Witzel que va allò...
1: perseguint-lo.
2: Sí.
1: Bueno, Mallorca ara buscant la falta, bàsicament, sí. Jo crec. Compte, ara encara hi haurà centrada. Sí, Llebrés, Moritxi, mossegada, surt Gazzaniga i atrapa. La gent que demanava, que jugués en llarg ja Gazzaniga o què?
2: A vegades potser és millor...
1: Unagi per Hugo Rincón, que trenca molt bé per banda dreta. Vinga, va, aquesta podria ser bona. Hugo Rincón pot posar la centrada. Centrada d'Hugo Rincón al segon pal. Estuani la treu. David García. I encara és bona per Brian Hill. Pot tornar a centrar Brian Hill. Centra per baix Brian Hill. La treu la defensa del Mallorca. Arnau amb el cap. La dona de cares perquè Lemar la jugui. Es gira Lemar. 3 pel final. Unagi, balcó de l'àrea. Pilota profunda per Hugo Rincón. Cada centrada de primeres. No, mala centrada d'Hugo Rincón. Què ha fet?
2: Espera't, hi ha un jugador del Mallorca a terra. Altre cop.
1: Jo crec que és Mascarell, no?
2: El rellotge...
1: És
2: crec que Samu, Va, àrbitre, assenyala el rellotge.
1: Sí, bueno, doncs, no hi hem d'afegir...
2: 10?
1: No, 10 no, però...
2: Gairebé.
1: 6 o 7, tranquil·lament, Entre una cosa i l'altra. 2,5 pel final.
2: I altre cop que es munta el mercat aquí sota,
1: Hugo Rincón, què creus? Volies centrar o rematar?
2: Jo crec que rematar.
0: Jo volia centrar, però sí, la manera que tenia el cos...
1: Posat.
0: Jo havia de parar-la. Bueno.
1: En fi.
2: No, i aquí que s'està muntant el mercat,
1: Perquè... Va, mentre està tenint el jugador.
2: Sí, ja, però...
1: Ara marxa Sant Mucosta. De Michelis. Cobrant el miracle, Mojica bevent.
0: Ara almenys que deixi una mica a Sant Mucosta fora una estona per dir, vale, si estàs malament, queda't uns minutets.
1: Pilota aèria que guanya Vitor Reis.
2: No, i més amb el joc del Mallorca aquests últims minuts, no? Que, vull dir...
0: Ja està, recuperat.
1: Ja està. És que aquest esprai que us posen
0: és
1: miraculós.
0: Miraculós, però això és el per dir-la de portar l'àrbitre.
1: Totalment.
0: Quan et deixa fer-ho, ho segueixes fent.
2: No,
0: esclar. I és així.
1: Valen endarrereix cap a Leo Román.
2: I Leo Román l'agafa.
1: Ja ha retrasat amb el cap. 1 minut pel final. L'àrbitre comptant. Perquè sabeu que quan l'agafa el porter ha de treure en 8 segons. No s'ha vist cap infracció, jo diria, d'aquestes en tota la temporada.
2: Sí, però masses em semblen, allò de...
1: Mojica l'envia cap a la olla. Se la queda Arnau Martínez. Juga per Alejandro Francés, en llarg, per Hugo Rincón. Tot l'avantatge és per Mojica, no hi arribarà Rincón. Bueno, hi arriba Mojica, se l'acaben portant Hugo Rincón. Passada enrere per Estuani, mala rematada, li cau a mitja, no hi ha arribat! Ben lluitada per Hugo Rincón, compta la descàrrega de Moritxi per Lumumbo. Encara Arnau Martínez, és un 1 contra 1, retalla, el supera, va per terra Arnau Gazzaniga! Que treu ràpid per Lemar. Llàstima, perquè...
2: Sí.
1: Està generant el Girona, però no...
2: Bueno, és allò... Li falta aquell...
1: No estàs de pega.
2: 4 minuts!
1: 4 minuts
2: d'afegit.
1: Quina vergonya. Quina vergonya.
2: Montilivi xiulant,
1: Per favor.
2: Montilivi xiulant de 4 minuts d'afegit.
1: Brian Hill la posa a la olla, massa passada aquesta centrada. Hugo Rincón amb el cap, se la queda Mojica. Intenta sortir jugant, vol anar a terra. Alejandro Francés a la dividida, la guanya. Pilota rebotada que lluita Mojica. Anirà a terra, no li feu res. Se la treu de sobre Mojica, cap a terra de ningú. Sembla un escàndol, 4 minuts.
2: Jo de debò m'haurien d'explicar com es calculen els minuts del temps afegit, perquè és que, ostres, entenc a la primera part els dos d'afegit, però ara els 4, sincerament...
0: Sí, jo crec que aquest àrbitre no entén les coses que passen.
2: No, està clar.
1: Brian Hill per terra, dona servei de porteria, diu que no hi ha res.
0: Segurament
2: digui... No, continuem.
1: No, falta.
2: Ah, d'acord.
1: Ha pitat la falta, Phil. Treu ràpid el Girona, pilota per Brian Hill, la deixa per Sigankov, li cau a la dreta, Sigankov, prova el xut!
0: Una altra terra. És que...
2: Poca precisió, eh?
0: Que torni a fer així per parar el temps. A veure,
1: no, perquè si torna a tocar el rellotge en comptes de 4 seran 3.
2: I espereu que torni al mercat aquí baix, eh? Els del Mallorca, allò...
1: Bueno, clar, estan a punt d'obtenir una victòria salvadora.
2: Sí, però...
1: Mojica es queixava de mans d'Hugo Rincón, eh? Si hagués pujat el gol al marcador ens l'haguessin anul·lat. Però jo crec que se l'emporta amb la mà. Vinga, va, que és l'última, gairebé. Va, 92 de partit. Brian Hill amb Maffeo, la toca Maffeo, serà servei de porteria. Maffeo celebra com un gol.
2: Sí, sí.
1: I ara Vitcho, que li planta la pilota a
2: sí,
1: Leo
2: sí,
1: Román.
2: Sí, sí, però evidentment Leo Román es prendrà el seu temps, allò...
1: Sí, sí, calma.
2: Per treure, sí, evidentment.
1: Dos pel final.
2: El Mallorca no sé...
1: No, el Mallorca està fent el seu partit.
2: Sí, sí, no.
1: La pregunta és si en tindrem un altre o no.
2: I l'entrenador del Mallorca...
1: Que Michelis l'ha intentat parar, d'esperó cap enrere.
2: Sí, parar-la entre cometes, eh?
1: L'ha desviat, a més l'ha donat a un assistent, l'assistent l'ha enviat encara més lluny. Afortunadament hi ha moltes pilotes per jugar.
2: Sí, no, evidentment.
1: Juga Arnau Martínez. L'envia cap a Víctor Sigankov.
0: L'han tocat. No.
1: Fora de banda per Mojica. Doncs el Girona...
2: Dolorós, eh?
1: Que haurà de patir, tocarà menjar-nos les ungles, molt em temo, perquè a menys que no hi hagi un autèntic miracle, el Girona caurà derrotat a casa contra el Mallorca. El Mallorca... ha fet un plantejament.
2: Estuani reclamant que li enviï la pilota, eh?
1: Valent a la primera meitat, li ha sortit bé. Ara pita, què pita?
2: Falta del Mallorca, però no entenc per què no deixa seguir amb la jugada.
1: Va, pilota a la olla, va. La picarà Lemar. Amb cama esquerra. Puja Gazzaniga, eh?
2: Recordem-ho que Lemar té molt bon xut, eh? Des de fora a l'àrea.
1: Puja Gazzaniga, va. 30 segons, treu Lemar. Groga per Lemar. Home.
2: Jo... Ostres, tu.
1: Em sembla...
2: No, com sempre...
1: M'ho guardo, amb Lemar. A punt d'arribar al 94. Serà pràcticament l'última acció del partit. Pica Tomàs Lemar amb cama esquerra. La pilota molt oberta, a veure si la pot tocar Vitor Reis. Agafa alçada, surt Leo Román. Surt malament Leo Román. Sigankov la busca, també l'Ubumba. Se la treu de sobre la defensa del Mallorca. L'àrbitre mira el cronòmetre, es posa el xiulet a la boca i senyala el final del partit. 9 segons ha deixat de més. Quin escàndol.
2: Sí,
1: en fi,
2: sí.
1: En tot cas, derrota del Girona. El Mallorca ha guanyat el partit. El Mallorca ha fet una gran primera meitat. Li ha guanyat la partida al Girona a la primera meitat. El Girona ho ha intentat en la segona. El Girona hi ha posat molt d'acord. Ha carregat àrea. Però noi, jo crec que no es pot dir res. La victòria del Mallorca. El Mallorca avui ha estat un equip valent, li ha sortit el pla i a la segona meitat és cert que el Girona ha inclinat molt el camp, però el Mallorca ha sabut resistir.
0: Sí, si no t'entra la pilota és difícil. I el Mallorca ha fet un partit molt valent des del principi i ha intentat robar la pilota del Girona. Ho ha aconseguit en molts moments del partit i quan et posa 0-1, doncs la segona part estava clar que la lectura seria la que han fet. Ells han intentat doncs ralentir una mica el partit, intentar que no passin coses. Quan el Girona estava millor han començat a tirar-se a terra, l'àrbitre ho permetia, han tret els jugadors de més bon peu i han posat a múscul i això ha fet que després anessin enrere i el Girona no ha sabut marcar. Una llàstima perquè avui el Girona era important i crec que no ha sigut inferior, però tampoc et diria que el Mallorca no es mereixia guanyar perquè ha fet el seu partit.
3: Jo per mi, Mitchell ha estat un pèl lent amb els canvis avui, sí. La segona meitat.
0: Sí, com tota la temporada li agrada fer-ho així i és veritat que el Girona al principi de la segona part és quan millor ha estat i tenia l'embranzida de que quasi marcava dos o tres vegades i potser Mitchell l'ha pensat, esperem una mica més.
2: I Echeverri se'n recordarà, de la que ha fallat.
3: I tant.
0: Sí, sí, com dèiem abans, ara te'n recordes, tothom se'n recorda d'aquestes que són, en teoria, molt clares.
3: Han fallat tots, el Girona s'ha vist superat pel Mallorca, el Girona que està en una dinàmica negativa, 38 punts, més 4 sobre la zona de descens, caldrà veure com queda la distància sobre la zona de descens quan acabi la jornada, perquè ja sabem que ara mateix estem cardats, ara mateix estem doncs una miqueta enfonsats, estem una miqueta plof, però tot dependrà també de què facin els rivals directes, això no ens n'oblidem, és una lliga, tots juguen, tots guanyen, tots perden, però sí que és cert que el Girona avui ha deixat escapar l'oportunitat de com a mínim esvair el patiment, això no ho ha aconseguit, això ja sabem que no ens ho traurem de sobre fins al final, caldrà lluitar-ho fins al final, i ara es tracta d'ensenyar des del primer minut el que hem vist a la segona.
0: Sí, i de que els jugadors agafin una mica la responsabilitat, de que l'any passat ho van treure Stuani i Porto i aquests jugadors, però jo vull veure tots enfadats per perdre i com amb ganes de que el minut 1 fica el peu i aquest tipus de coses que vull veure ara d'aquest final. Esperem que passi.
3: A veure què dirà avui Mitchell a la sala de premsa. Els jugadors del Girona han aplaudit l'esforç de la gent. Avui recordem que hi ha hagut 13.386 persones. La gent ha animat, la gent ho ha intentat, però el rival ha estat millor. El rival ha estat millor. I després ens queixarem de l'àrbitre i tot el que tu vulguis, però el Mallorca, amb Samu Costa, que és l'home que atendrà a la televisió, s'ha avançat. Jo diria que és l'únic xut entre pals del Mallorca.
2: No. N'hi ha hagut algun més, eh?
3: Ah, hi ha el de Morici que treu. Sí. Hi ha el de Morici que treu.
2: Sí, Vitor Reis.
3: L'efectivitat, eh? També l'efectivitat és clau en aquest tram final i sí. El Girona fa temps que l'ha perduda.
2: Sempre paquem una mica d'això, eh? De allò, acabant l'última jugada, aquest punt final de precisió és el que ens falta. I veurem, eh? O sigui, jo tinc esperances de que aquests dos rivals que hem passat ara, que són València i Mallorca, són rivals directes, i espero que en aquest cas allò sigui el contrari i en els propers trams de partit, amb rivals que ens venen, allò fem un canvi.
3: A veure, mira, avui aquesta jornada el Llevant va al camp del Villarreal.
0: Jo el Llevant per mi és un... no vull mirar el Llevant, espero que no guanyi.
3: València Atlètic de Madrid. Aquest a casa del València, aquest fa por, eh? Sí. Alavés Atlètic de Bilbao. L'Atlètic està lluitant per Europa, però no està gens bé.
0: Sí, però tampoc el miro, l'Atlètic.
3: Jo... No, l'Alavés. L'Alavés el tenim per sota.
2: És l'únic que tenim per sota i que ens separa, eh?
3: Celta Elx. L'Elx ja ens ha passat. Bueno, ja està, jo crec que després hi ha el Sevilla Real Societat, aquest és el clau, aquest és, sí. Si la Real fos capaç de guanyar a Sevilla, la patacada d'avui tindria menys conseqüències, però,
0: la Real i l'Atlètic que guanyin a...
3: A veure, estaria bé, el que passa que l'Alavés a casa ara s'està fent fort, l'Alavés també està reaccionant, els equips estan reaccionant i aquesta és la cosa que segurament a mi m'inquieta més, que els equips estan reaccionant i sembla que el millor moment del Girona ha passat. Jo fa tota la impressió que el millor moment del Girona ha passat. Veiem a Cristian Estuani tenint el flash de Movistar, escoltem el capità del Girona analitzant aquesta derrota per 0-1 contra el Mallorca.
4: Para nosotros creo que el equipo lo ha intentado la segunda parte llevar el peso del partido para intentar empatar, pero ellos han defendido bien. Es verdad que quizás no tuvimos demasiado acertados, ¿no?, a la hora de finalizar. Y bueno, se nos escapa un partido que para nosotros era vital, al menos bueno, sumar, ¿no?, que era importante también.
5: Se complica la situación.
4: Sí, sin duda que son momentos complicados. Llevamos bueno, varios partidos perdiendo, tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
5: ¿La falta de gol le está pesando al equipo en este tramo?
4: Sí, bueno, la verdad es que creo que hoy se ha visto, ¿no?, que no podemos convertir, y la verdad es que eso al equipo es verdad que le merma, evidentemente. Hay que intentar seguir luchando, buscando ocasiones, intentar generar, y bueno, ya llegarán.
5: Tú que eres capitán, un hombre de mucha importancia, de mucha experiencia, como en estos últimos cuatro partidos, ¿qué debe hacer el Girona?
4: No, ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia, varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
5: Muchas gracias, muy amable.
4: A ustedes, hasta luego.
1: Estuani aquí analitzant aquesta derrota. Com sempre, el capità surt quan les coses van mal dades. Avui suposo que era difícil que sortís algú a parlar. I ara, evidentment, un cop ja analitzes aquesta derrota contra el Mallorca, el que fas instintivament és mirar el calendari, què li queda al Girona d'ara fins a final de temporada. Pròxim partit, dia 11 de maig. Rayo Girona. Crec que és un dilluns. El següent a casa, contra la Reial Societat, el 14 de maig. I després, encara sense data fixada ni horari, s'ha d'anar al Metropolitano i s'ha de rebre l'Elche. I ara l'Albert em feia veure una cosa que pot ser un roc a la faixa, que és que el Rayo, abans de jugar contra el Girona, juga a competició europea.
0: Sí, millor.
1: Crec és bo, no?
0: És bona. És bona perquè els cossos són com són. Estem en un moment de la temporada on ells a Estrasburg han d'anar amb l'equip de gala per passar, i això farà que d'aquí al cap de 4 dies, passi el que passi, si passen per potser excés d'eufòria i si perden per haver perdut, crec que és bo pel Girona que 4 dies abans que tinguin només 4 dies per preparar el partit, mentre el Girona té des d'avui que són
1: 10 dies.
0: Són 10 dies.
1: 10 dies que té el Girona. A més, el Rayo, recordem que està amb 39 punts. El Rayo té un punt més que el Girona abans de començar la jornada, perquè el Rayo encara de jugar.
0: Juguen a Getafe. Mira, jo et diria que...
1: Juguen a Getafe.
0: Que guanyin. Que guanyin i... No ho sé. És que això és tirar una moneda. Però
1: bueno, ara ja és començar...
0: Ara sí que està ficat de ple intentant no baixar.
1: Està, sí, bueno, ara aquí... Ara comença una lligueta de 4 partits.
0: Sí.
1: I aquí jo insisteixo que no tant perquè ens hàgim de mirar els altres, però sí que és important pel nivell d'ansietat i per doncs tenir el cap fred, que no se'ns posin gaire a prop el Sevilla, perquè ja ho he dit, que em fa la impressió que ara mateix el Girona està en un punt que ha perdut el seu momentum, i la resta d'equips estan molt més afinats,
0: Bueno, hi ha l'Espanyol que...
1: També està bastant
0: malament. Demà juguen a... O sigui, aquesta setmana contra el Madrid.
1: Contra el Madrid. Sí, però el Madrid.
0: I després hi ha un Sevilla-Espanyol que...
1: Sí, però l'Espanyol... No sé. Hem de fer un punt més, per atrapar l'Espanyol. Sí. Hem de fer. Jo d'aquest tram final... A veure, l'Atlético ja no jugarà res. Però, clar, el Metropolitano és el Metropolitano. La Real no jugarà res. La Real aquí sí que jo... El que passa que, clar... La Real ja té la feina feta per Europa, ja està a Europa League.
0: Sí.
1: Per, com a campió de Copa, la Real ja fa dies que està de campo y playa. Aquest partit del Rayo, bueno, gratar alguna cosa. Jo crec que haurem de gratar alguna cosa més, sempre i quan els de baix no
0: s'ha... Sí, jo sincerament crec que el Girona es salvarà, però està en aquest moment pensant en aquestes quiniales, em fa cert, no sé...
1: Sí.
0: Fa un mes pensava que estaríem lluitant per
1: Europa.
0: Per Europa, sí, perquè el moment que estava el Girona i, bueno,
1: sí, sí.
0: Com canvien les coses en tan poc temps.
1: Aviam, diu... diu, fota't el Sevilla, no et càpiga, i el Girona ja cal que espavili. A passiau, patirem. Ja se'n poden anar a cagar. La gent està, bueno, de baixona, no? No baixarem, per sort, però en cago en Déu, quin patiment. Som antiproductius a dalt. Bueno, la gent està evidentment començant a treure la bilis. Bueno, comptem fins a 10. Comptem fins a 10, que primer cal esperar què fan els rivals. La gent està molt nerviosa, evidentment, però és que és la para cada dia, això. Vull dir, no podem pensar que el Girona tindrà una temporada fàcil mai. I com més temps passi que estiguem a primera divisió, doncs més costarà tot, perquè...
0: És una llàstima, perquè és veritat, jo aquest any pensava que
1: seria més tranquil,
0: seria,
1: no?
0: Més tranquil, sí, sí. I després dels anys que portem, que vam estar Champions fa res i amb tot el múscul que en principi hem tingut, doncs, bueno, tornar a estar en aquestes posicions em fa una mica de mal al cor.
1: Però clar, és que clar, l'impuls que va suposar la Champions, els ingressos, tot, això aquest any ja no ho tindràs.
0: Sí, sí.
1: Aquest any el Girona començarà a tenir un pressupost molt més de mitja taula cap avall. Vull dir que s'obre un nou escenari, també.
0: Sí, ara ens recordarem dels 5 primers partits que el Girona encara no estava pràcticament ni fet. I bueno, esperem al final de temporada per fer això sempre... És veritat, s'ha de fer la valoració al final i segons com acabem, una cosa o una altra, però... Jo, per mi, el Girona té millor equip que no per estar on està.
1: Sí, el que passa que ara és evident que quants a veure, és la derrota contra el Mallorca a casa. Espera't, vaig a buscar els últims resultats del Girona, perquè és que és la derrota a València, la derrota a casa contra el Betis. Tres derrotes consecutives en aquesta ratxa, i jo crec que ens n'hem d'anar a principis de temporada. Hi ha l'empat del Madrid. Fixa't que estem vivint de la victòria contra el Villarreal i l'empat amb el Madrid.
0: Sí, Villarreal i Madrid, sí, sí.
1: Segur que...
0: I la victòria contra el Barça, que no és gaire més enrere.
1: Exacte. Sí, sí. Segur que quan ens miràvem el calendari a venir dèiem, bueno, passar a Villarreal, passar a Madrid, això segur que ho vam dir... A veure com estem, i després, doncs...
0: Sí, sí, fa tres partits, amb l'empat amb el Madrid...
1: Teníem
0: no
1: Messi,
0: la part de baix. I això és el que canvia el partit, perquè jo el dia del Betis també vaig veure... El Betis és un bon equip, però el Girona també es podien portar...
1: O rascar alguna cosa.
0: Sí, va ser un... Ara per tu, ara per mi, i... Mira, perds allà i... I et veus aquí on estàs ara.
1: Sí, sí.
0: I ja està. Això, intentar anar al camp del Rayo com si fos l'últim partit i endavant.
1: Bueno, el que hem dit avui en la prèvia del Girona-Mallorca passa a ser la prèvia del Rayo. Un Rayo que, a més, recordem que sortirà cansat, d'acord, però sortirà amb el record del Rayo Real Societat, que no sé si el vas veure, no sé si vas poder veure les jugades polèmiques que hi va haver. L'expulsió d'Issi, 7 partits li han caigut a Issi, ja no jugarà més en tota la temporada. Allò que dèiem, i què passa quan va entrar al VAR, me'n recordo una de les preguntes que fèiem, i què passa si un equip marca i després el VAR resulta que li anul·la el gol perquè prèviament hi ha hagut una acció, i va passar, marca el Rayo el gol, l'àrbitre anul·la el gol perquè hi ha penal previ a favor de la Real, penaltet, també t'ho diré, i això que... La gent ja ho sap, sóc Xuri Urdin, però penaltet, per dir-ho suau. O sigui, enxerinamenta n'hi haurà. Enxerinamenta n'hi haurà. Això sí que ho tindran, aquesta energia sí que la tindran des de la grada. El que passa que és el que deies tu, que amb Europa pel mig aquesta base l'hem de jugar.
0: Tenen...
1: I el cansament.
0: I els està fent, com és normal, molta il·lusió la Conference. L'altre dia escoltava moltes preguntes sobre... què preferiu, baixar i guanyar la Conference o al revés? Coses que tu com a jugador tècnic i tot això li dones valor, i ells, jo no estic segur que ara no es veuen amb opcions de baixar, o si guanyen aquesta setmana, per suposat, o si inclús empaten, i això pot ser una cosa a favor, però també et dic que el camp del Rayo és un camp on, on no pots, bueno, no et pots despistar ni un moment, perquè ha estat molt a sobre el, tant l'afició com els jugadors, com tothom. Quan vas al camp del Rayo, si el Girona té aquestes empanades de centros laterals, estem perdut. Sí, sí.
1: Estem morts. Estem esperant la compareixença de Martín de Michelis, que serà el primer encarregat en passar per sala de premsa. També pendents de si hi ha algun jugador més, algun protagonista més. I ara la realització de la tele en 3 del partit, que és Movistar, en aquesta jornada ens torna a ensenyar la que ha tingut el Diablito. Era molt clara, eh? Era molt clara. I jo crec que no ha aixecat el cap. Però vaja, derrota tercera del Girona. I el Mallorca, que ho dèiem, eh? Amb els punts que ha sumat avui, en suma 9 a camp contrari. Eh? 9 en tota la temporada i també ho dèiem, que som una miqueta una ONU.
0: A vegades sí, no? Som una miqueta una ONU. Més golejat, no? De...
1: Més golejat, ve en porta 0, marxa en porta 0. En fi, mals moments pel Girona. I jo ho torno a dir, ho torno a reclamar ja per segona setmana consecutiva. Jo no sé si està per 20 minuts, per 40, per 30, però aquesta tensió competitiva que necessitarem per tirar endavant aquests partits, jo la vull des del primer minut i estuanit a la dona.
0: Sí, sí.
1: Acabem de veure des de la darrera la que ha tingut Joel Roca, aquella que dèiem que havia tret Leo Romani, que ja ens havia semblat que havia picat pal, pica pal, eh?
0: Pica pal, sí.
1: Pica pal i li toca l'esquena. És que ni aquestes, eh? No...
0: Sí que és veritat que el Girona a la segona part ho ha intentat, i ha fet... O sigui, no se li pot dir que no ho ha intentat i que l'actitud dels jugadors ha sigut bona, però, bueno, no li ha sigut suficient.
1: I Estuani, la que té també, que li passa un àgil, la bola acaba amb l'esquerra, jo no sé si l'hagués pogut acabar amb la dreta. Estuani també, eh? Bueno, no ho sé. També passa una cosa amb Estuani. Estuani cada cop entre més de tant en tant, amb més pocs minuts i evidentment el davanter també, l'afinació també la perd, eh?
0: Sí, és normal, no li pots demanar que en pocs minuts sigui l'Estuani de fa 4 anys quan era titular. És complicat i el que va fer l'any passat se li ha donat un mèrit brutal, perquè està tota la temporada que no crec que havia sigut mai titular o poques vegades i acabar com va acabar.
1: Un partit havia estat titular fins que va entrar de titular.
0: Exacte.
1: I va acabar liquidant-ho en Porto.
0: I el que va, bueno, aquest any, és veritat que potser no hi ha tanta urgència, diria, si el Sevilla no guanya, però la que guanya el Sevilla, les coses ja es veuen diferent.
1: En fi, estem en el postpartit del Girona 0, Mallorca 1. Es queda encara en mitja horeta de transmissió. Jo vull escoltar en Michel, espero que de Michelis, que és argentí, no s'allargui gaire, però clar, ha guanyat aquesta gent, perquè ja sabem que passa primer el tècnic visitant. A veure si passa Michel. Mira, tenim a De Michelis al flash de Movistar. A mi m'interessa escoltar, a veure què diu Martín De Michelis, a veure com ha plantejat el partit. Escoltem so de Movistar.
6: Un equip super difícil. Bueno, lo necesitábamos, así que feliz.
5: Contento por el triunfo, pero también por el equipo. En la primera parte valiente, presionando arriba, bien con el balón. En la segunda parte ante un rival que apretaba con compromiso y sabiendo sufrir.
6: Sí, está claro, está claro. Vinimos a plantear una presión alta para sentirnos más en partido. Creo que era la única forma de no dejarlo jugar a ellos. Un equipo que lo hace muy bien, que tiene un funcionamiento muy aceitado. Nosotros estamos en crecimiento. Y después la segunda etapa, obviamente, que el rival nos llevó, nos vimos obligados a hacer algunos cambios, cambio y recambio. El equipo supo sufrir, el equipo hizo esfuerzo, los chicos que salieron dijeron, perdón, mister, pero no daba más. Y así me gusta que sea.
5: Ratificar lo que el equipo había demostrado, pero con resultados. Por eso le hablaba del compromiso, del carácter. Veía como usted apretaba desde el banquillo.
6: Sí, sí, porque es eso. Así, a veces los chicos desde la emoción y del ritmo del partido no pueden controlar todo, pero quería que estén activos, que sean defensores hasta el último momento y bueno, la realidad es que hoy nos vamos a la isla con 3 puntos más que nos mete de nuevo en la pelea, ¿no?
5: ¿Qué significa este triunfo?
6: Mucho, mucho, porque el otro día nos fuimos golpeados. Nos habíamos puesto en ventaja en un campo y en un rival directo como el de la vez y creo que regalamos felicidad, regalamos puntos. Hoy vinimos acá con carácter y bueno, nos llevamos tres puntos, ¿no?
5: Me he fijado un dedo usted con Virgil y digo porque...
1: Hablabas de Michelis al Movistar i és que fixa't, venien de perdre el camp de l'Alavés per 2-1 quan estaven guanyant...
0: Estaven guanyant 0-1, sí.
1: Sí, van empatar a casa amb el Mallorca, van derrotar el Rayo. Els últims resultats del Mallorca són espectaculars. Derrota el Madrid, van perdre Elche, això sí que és veritat, van guanyar l'Espanyol, porten 10... 13 punts dels últims 2, 3, 4, 5, 6, 7 13 de 21 13 de 21 que no està gens malament per un equip que estava en zona de descens.
0: Sí, sí, 13 de 21 per un equip que està baix és or.
1: És Champions, eh?
0: Sí, sí.
1: És Champions. Doncs això és el que ha fet el Mallorca, atrapa avui el Girona i avui jo crec que avui tocaria anar a fer un GCT Plus, perquè tant si busques feines com si busques treballadors, la resposta sempre és GCT Plus, perquè et connecten talent, serveis i solucions perquè les empreses i les persones avancin i t'acompanyen en cada pas. Servei d'ETT, de selecció de personal, de consultoria, de formació especialitzada. GCT Plus, sumen talent i creen oportunitats. Fixa't els números de Michelis. 4 victòries, 2 empats, 2 derrotes. Ja ha canviat la cara al Mallorca, el tècnic que avui doncs, ha aconseguit que el seu equip guanyés 12 partits després el segon partit de la temporada lluny de Montilivi, lluny de Somoix. Suposo que també passarà Mitchell pel flash de Movistar, l'escoltarem, en tot cas veig que ja De Michelis devia estar gravat la compareixença a Movistar perquè està compareixent en sala de premsa. Per tant, després de passar el tècnic visitant, passarà el tècnic local. Un Girona que a mi el que em preocupa és que la situació no et sobrepassi.
0: Sí, crec que el Girona en condicions normals se salvarà, farà punts en aquests partits que queden i ja està. Però bueno, s'han de fer i, per exemple, contra el Sevilla tenim el gol a braç perdut. Són coses que ara ja s'han de mirar. El Mallorca...
1: Amb l'Els també.
0: Amb l'Els també. El Mallorca tenim 6 gols en contra, o sigui, has de fer un punt més que ells. Bueno, són situacions que el Girona ha fet molt bons partits contra equips potser de dalt i contra aquests equips que contra el Llevant no, ha tret un punt de 6. Sí, sí. Són l'Oviedo aquí també no vas guanyar, allà vas perdre, un de 6. O sigui, bueno, són partits que potser el Girona els hi costa més i els jugadors que té o l'estil que té, doncs s'adapta més a jugar contra equips que et proposin com Villarreal, Madrid, Barça i aquests que els de tan avall, però has de jugar a tots els camps i ja et dic, el camp del Rayo no podràs tampoc tenir la pilota tant com t'agradaria perquè ells t'apretaran sí. I serà dur i la gespa no estarà tan perfecta com aquí i serà un partit més de jugadors, com deies abans, de una mica de l'Estuani, de Ivan Martín, aquest tipus de jugadors que...
1: Passa, avui no ha jugat, Ivan Martín.
0: No ha jugat, m'ha sorprès, però que siguin una mica... que tinguin més que futbol.
1: Mira, tenim Mitchell a Movistar, a veure si el podem escoltar el tècnic del Girona.
7: De 2-1, entonces al temporizar le da tiempo a Johan a poder centrar, pero creo que en el área, la defensa de área es mala, es la realidad. Y ante un potencial... Puede frenar a Muriqi, pero hablábamos de Samu Costa, hablábamos de situaciones que teníamos que controlar y no lo hemos hecho bien en esa jugada. Y bueno, se nos han puesto 0-1 y aún así creo que el equipo ha dado un paso adelante en la segunda parte. Hemos tenido situaciones claras para hacer daño y bueno, no han entrado y toca mirar hacia adelante y buscar en estos 4 partidos los puntos necesarios para salvarnos.
5: ¿Cómo se sale ahora mismo de estos momentos, 3 derrotas consecutivas, momentos de el vestuario está muy tocado, esto acaba de terminar, es normal, es obvio, es fútbol, pero ¿cómo se sale, Michel?
7: Se sale con fútbol, se sale con determinación, se sale con alma, se sale juntos, se sale pensando que somos capaces. Los 3 primeros partidos de liga fueron 3 derrotas, y no habíamos tenido una sensación de este tipo hasta ahora. Pero estamos a tiempo. Estábamos a tiempo hace 30 jornadas y estamos a tiempo ahora. Y tenemos la suerte de que seguimos dependiendo de nosotros a pesar de los resultados que vengan ahora. Hemos hecho hemos cometido un error en casa y ahora tenemos cuatro partidos para subsanarlo.
5: No, vaya final de temporada, la pelea por el descenso. Yo creo que habría que mirar tantos equipos y vaya lucha, ¿eh?
7: Sí, sí. Bueno, hablábamos de un determinado número de puntos. No sabemos si ni cuál va a ser.
5: ¿Eh?
7: Sí, sí. Bueno, hablábamos.

0: a recuperar. Se sale con alma i no sé si l'he entès bé, però ha vingut a comparar aquest moment de tres derrotes amb el de l'inici de temporada? O...
1: Sí, crec que... Bueno, ha dit que és l'única vegada que han perdut tres derrotes i que ara jo crec que les sensacions són millors, molt millors que al principi, perquè les tres primeres derrotes van ser dures, van ser errors greus, molts gols en contra, que encara ho arrastres, perquè el Mallorca ara estàs un menys 6 de gol a baraix, però perquè venies des de molt avall.
0: Clar.
1: I aquests quatre partits, té raó, Michel, al final tens temps per salvar-te, estàs a 4 punts del descens, intentaràs doncs, bueno, fer net aquests 10 dies i agafar-te el partit del Rayo doncs, com el que és, un partit importantíssim.
0: A veure, de totes maneres, seguint la tònica, els punts els farem contra la Real i l'Atlètic de Madrid. No?
1: Exacte.
0: Ho tens clar, no? perquè són els equips grans els que se li donen més bé al Girona i de moment ho està demostrant durant tota la temporada. Té rotllo, De Michelis, porta un quart d'hora parlant i encara segueix parlant el tècnic del Mallorca a la sala de premsa de Montilivi. Michel serà el següent amb Benari i suposo que ampliarà una miqueta. També ha dit que la defensa d'àrea del gol és molt millorable i això és evident.
1: Sí, és dolenta. Biblin, o sigui, n'ha fet diverses d'aquestes. És que el que passa és que és tan bo en atac que a vegades se li perdonen coses.
0: Clar.
1: que bueno, és que és clara.
0: Però... se li poden perdonar, arrisca, però aquesta, sí. aquesta és de central, no?
1: Sí,
0: és
1: de central. És veritat que ell en tenia dos, però eren tres del Girona i Muriqui estava més enrere i se'n va Muriqui quan encara no havia centrat, o sigui, bueno, són moltes coses, t'has d'esperar, no?, a que senti la pilota i atacar-la on vagi, si no jugar-te-la a que la anirà Muriqui, però ara és fàcil dir-ho des d'aquí i tothom n'hem fet d'aquestes, que bueno, intueixes i bueno,
0: i si la llegeixes bé, i si la llegeixes bé dius, hòstia, com l'ha intuït, i sí. Si no, doncs on era, no?
1: Doncs entre Samu, que estava més sol
0: que la una,
1: amb una àrea que hi havia molta gent del Girona. No era una contra, no era una jugada que diguis, ostres, me l'he de jugar, no. Bueno.
0: En fi, el Girona que ha caigut a casa amb el Mallorca, la cosa es complica. Veurem quina és la distància amb la zona de descens quan acabi la jornada. Això dependrà de què faci el Sevilla dilluns contra la Real Societat. I a partir d'aquí el Girona doncs acaba de fer els punts que li falten. Al camp del Rayo, a casa contra la Real, s'ha de visitar el Metropolitano i s'ha d'anar a Elx. I per fer tot això, què fa falta? Doncs benzina. I qui ens porta la benzina? Qui ens porta el gasoil de calefacció en aquest cas? Distribució de gasoil Cursano, 72630028. Els millors combustibles, el millor servei a domicili, són de proximitat, s'adapten al teu horari i amb els millors preus, que això és molt important ara, tal com està el preu del gasoil, i amb facilitat de pagament. Truca al 972-630028 i te'n despreocupes. Distribució de gasoil Cursà, els del gasoil de confiança. Buidatge absolutament Montilivi. L'activitat ara mateix és a les entranyes. Està parlant el tècnic del Mallorca i en breu ho farà el tècnic del Girona, que ja ha donat algunes claus en el flash de Movistar, la televisió amb drets, però evidentment el volem escoltar descapdallar més estona a la sala de premsa. Veurem quin anàlisi, a mi m'interessa saber quina anàlisi em fa de com ha plantejat el partit en la sortida. Sí que és cert que la segona meitat el Girona ha reaccionat, però a partir d'aquí l'equip doncs ha caigut. Unagi, què t'ha semblat avui? Que l'havien posat a la lupa en el... segueix amb la tònica general. Jo crec que ha perdut aquell punt.
1: Sí, jo crec que avui ho ha intentat la primera part no, pràcticament no se l'ha vist perquè ells, el Mallorca tenia quatre jugadors al mig, molt al mig i ell no s'ha ni mogut a les bandes, no ha intentat crear superioritats on en principi no li tocava i jo el que veig és que no té aquest punt de dir jo vull solucionar el partit que potser al principi tenia i ara doncs, quan veus que n'hi ha quatre al mig no sé, vine una mica a la banda. Mitchell no crec que

0: i digués no hi vagis, simplement abans ho feia i ell per banda ha fet grans partits al camp de l'Atlètic de Bilbao i és com, no sé, jo li demano més a jugadors del seu perfil i del seu nivell. És veritat que avui no, potser sí que l'actitud ha sigut bona, ha intentat fer coses, però...
1: Ha tingut aquest que ha anat al pal.
0: Sí, però no és suficient per mi. Crec que ell, si vol ser el referent o tothom la venta de l'estiu, de que és impossible que l'any que ve sigui aquí, bueno, ja ho veurem, però que no... Jo el que vull és que no pensi en el Mundial, que pensi en que el Girona ha d'estar a primera divisió l'any que ve i ja per mi ha de donar una mica més.
1: Jo ara vaig a dir, impopular opinion, si fa un bon Mundial, jo crec que l'hem de facturar.
0: Sí, no sé si ara, després de... es va lesionar i a la Copa Àfrica i al final sortir d'una lesió no és més fàcil, però clar, el primer partit va al camp de l'Alavés, fa un bon partit i tothom diu, ostres, ja està, ja ha tornat i també li pot afectar, bueno, però són moltes coses, no és només que no vulgui o que... Però bueno, sí que és veritat que ara has de tenir el 100% dels sentits en intentar salvar l'equip i passi el que passi. I no sé per què ell no el veig en aquest mode de prendre's les coses.
1: Mira, tenim Michel ja a la sala de premsa. Albert, si tens pressa et podem alliberar, si vols. O vols quedar-te a escoltar
0: sí,
1: a Michel?
0: Sí, em quedo. No?
1: Molt bé. Vinga, escoltem a Michel a la sala de premsa i analitzem la compareixença del tècnic del Girona. 11 i 28 minuts, Michel a la sala de premsa. Escoltem-lo.
2: Per el resultat, per les sensacions, no? Perquè per mi, la primera part, ells han estat una mica millor en les duels, però penso que hem tingut tres ocasions molt clares en la primera part. I... hem fet una jugada molt dolenta en defensa, la defensa del gol, on ells són bons i nosaltres hem estat molt dolents en aquesta situació. I la segona part penso que és nostra. Hem tingut ocasions, hem dominat, hem guanyat duels, hem fet un pas endavant en tots els sentits, hem merescut més, però futbol has de tenir a fer i avui no l'hem tingut. Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades és difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
3: Sí. Hola, Michel Chesola, de Catalunya Ràdio. M'agradaria saber com t'has trobat anímicament al vestidor i si la feina més important ara és recuperar-los anímicament més que un tema futbolístic.
2: Després del partit tothom està preocupat, però... és normal després del partit i els jugadors tenen la sensació que han fet moltes coses per no perdre el partit, però hi ha coses que hem de millorar i ja està, i hem de pensar que perquè petits detalls avui han estat contra nostra i som capaços, nosaltres som capaços de donar la volta a aquestes tres derrotes que han fet que l'equip esté una mica més abats en la classificació i que tot esté molt igualat, però passi el que passi en aquest cap de setmana, nosaltres dependem de nosaltres mateixos, això és important.
4: Michel, Tatiana Pérez, de Diari de Girona. No sé si heu acabat una mica ofuscats per com hi anaven els jugadors del Mallorca i la passivitat que potser ha tingut l'arbitratge, perquè l'entrenador del Mallorca deia que aquests partits no són per guanyar el fair play, sinó per guanyar-los al marcador. No sé si s'ha de fer potser un...
2: No, nosaltres hem fet el nostre partit i ja està. cadascú té la seva filosofia i no... Per mi el partit ha estat més o menys normal i nosaltres hem pogut fer més coses en atac per guanyar, per fer gols i hem tingut moltes situacions de fer millor les coses. Per mi la decisió en algunes jugades és millorable i hem de continuar treballant en aquest sentit. Queda poc, però el suficient per aconseguir l'objectiu que tothom està desitjant.
5: Bona nit, Mitchell. Miquel Costa per Girona FM. L'equip ha tingut molts problemes a la sortida de pilota, especialment a la primera part. Ha cedit bastant ràpid aquest domini de la pilota davant la pressió del Mallorca. Què li ha faltat a l'equip en aquesta tasca?
2: Una mica de concentració en algunes situacions, perquè ells venien a duels i tenien clar que per fer superioritat era gasaniga després de la primera passada. Els moviments no han estat del tot bé, però no ha estat el problema aquí, perquè hem tingut situacions de molt bona pressió nostra i pas endavant, on crec que hem pogut fer transicions molt bones. De fet, hem tingut tres ocasions clares en transició, però en la pilota la segona part ha estat l'equip molt bé i hem sortit en moltes situacions i hem fet que el Mallorca esté més a darrere que mai, però ells la primera part han guanyat duels perquè en el joc aeri són millors que nosaltres i si tu fas passades llargues és difícil de disputar aquestes pilotes i no hem tingut aquestes situacions de generar superioritat i per això no han estat tan còmodes en la pilota en la primera part, però tinc el partit al cap i la meva sensació és que en atac hem tingut moltes situacions per fer mal al rival i no l'hem fet i hem de continuar perquè l'equip necessita fer encert per guanyar partits.
6: Maria Alsina per Monty Living, Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Mitchell, et volia preguntar, davant els resultats del València i també amb el Mallorca, no sé com plantegeu els partits que queden per la resta de la temporada i si, tal com deies en la roda de premsa prèvia al partit, hem de tirar de sentiment.
2: El sentiment ha d'estar sempre. Sempre. Juguem per l'ànima de la gent, de la nostra gent. Sempre l'he dit. Jo sempre que preparo un entrenament és per la meva gent, perquè és la meva responsabilitat, que estén orgullosos de nosaltres i que estén ben representats per nosaltres. Però avui he vist tots els jugadors volien fer les coses bé. No he vist mala actitud en cap jugador. No. Sentiment de pertenència, ja he dit moltes vegades, que és, si tu estàs bé en un lloc, és el mateix que estés 1 o 10 anys. L'important és que estés bé en aquest lloc i que vol estar en aquest lloc. I ara mateix no hi ha problema en aquest sentit, en aquest vestidor. Jugadors estan fotuts avui perquè hem perdut un partit que necessitàvem guanyar i que hem merescut una mica més. No ja la victòria, que per mi sí, però mínim un empat. I no l'hem aconseguit. I toca pensar que hem d'aixecar-nos el més aviat possible d'aquesta derrota.
7: Sí, l'última està...
8: Hola, Mitchell. Oriol Rovira, de l'Esportiu. Et volia demanar per la decisió de posar Blin de lateral l'altre dia, quan entra Francesc, Francesc fa lateral dret, Arnau a l'esquerra, i avui els has, has apostat diferent. No sé què, què t'ha fet decidir això, no sé si el tema dels duets.
1: Mira, ara salta, ara salta la música quan li pregunten a Mitchell per un dels temes que més ens interessa. A veure quina és l'explicació que dona per posar Blin de lateral esquerra. Veiem si ho podem recuperar. O s'ha tallat. Doncs s'ha tallat. En fi, ha parlat Mitchell de sentiment, ha dit que veu doncs que el sentiment està intacte i també ha dit que creu que el Girona ha fet mèrits per haver aconseguit doncs, fins i tot la victòria, però que no han tingut l'efectivitat. A veure si podem recuperar Mitchell, aviam. Aviam si podem tornar a passar per sala de premsa o no. Doncs no. En fi, et convenç, Mitchell?
0: Sí, crec que ho diu sincer, però és el que ha de dir.
1: Ara, no queden, pot dir una altra cosa.
0: Queden quatre partits, no pots dir ara que vols més, perquè és que ara no hi ha, ja no hi ha temps. Jo crec que com a entrenador, i crec que ho pensa, i és veritat que avui el Girona no ha sigut una falta d'actitud en el que conscient, diguéssim. O sigui, jo per mi, ja els jugadors volien fer les coses bé, però potser necessites estar més present en el que és la realitat ara del Girona i voler-ho més que mai. I no sé, veurem el camp del Rayo, que per mi és una
1: és prova. És un termòmetre bo, no?
0: Sí, és un bon termòmetre perquè ells, no sé què té aquell camp, però el Rayo va sempre una marxa més que tu, o que l'has d'igualar. Si no iguales la seva intensitat, no farà res.
1: I això pot ser que per la manera que tenim de jugar i per la filosofia ens costi més?
0: Sí,
1: així de partida?
0: També, jo crec que sí. I els equips, ho ha dit De Michelis, que han vingut aquí a intentar des del principi fer una pressió molt alta perquè el Girona no es trobés còmode. I és complicat jugar quan tens un equip rival que t'apreta a dalt. Si tu no tens un jugador referència, que el pobre Echeverri tindrà moltes coses, però no li pots tirar una pilota alta com a Dobbic fa uns anys, o el Tati Castellanos, o Estuani si hi és, doncs, clar, estàs una mica limitat a l'hora de treure la pilota, perquè si no tens aquesta sortida has d'intentar treure la jugada com vol el Girona. No la rifarà, i els equips ho saben, i els equips saben que, bueno, si et passen, al final hi ha 70 metres enrere que tu pots córrer enrere i és complicat que et facin perill. I, bueno...
1: A veure, ho deies tu, Albert, serà un termòmetre a Vallecas, allà el Girona doncs, haurà de reaccionar, a veure si anem amb un més 4, a veure si anem amb un més 1, amb un més 2, perquè també podria ser que perdés l'Alavés a casa.
0: Sí, o podem anar-hi en descens.
1: No, en descens no.
0: No, perquè el Sevilla tindrà dos partits, no?
1: Ah, bueno,
0: és dilluns.
1: Exacte. Sí, podríem entrar-hi. És veritat, aquesta no me la imaginava. Sí, clar. Depenent de què... Bueno, se n'han de donar molts, perquè t'hi fiquis tu, perquè l'Alavés... O sigui, tenim... Ara mateix tenim...
0: Ara ja estàs tercer per... O
1: sigui, no, encara no, tenim l'Alavés per sota.
0: L'Alavés i Sevilla, no?
1: Hi ha el Sevilla amb 34, l'Alavés amb 36 i nosaltres amb 38. L'Alavés, ja ho hem dit, juga contra l'Atlètic... I el següent ja no sé quin és. Però sí, clar, jugant dilluns, vol dir que avui tu has obert, però que quan juguis dilluns, Alavés i Sevilla hauran jugat dos partits.
0: Hauran jugat dos partits.
1: Per tant, podria ser que momentàniament tu estiguessis en zona de descens. Doncs mira, aquesta quasi sí. Que no la vull ni contemplar
0: no,
1: ara.
0: Espero
1: que no.
0: Que no
1: la vull ni contemplar.
0: Espero que la Real... et fiquis la samarreta de la Real.
1: Ja, ara mateix, quan arribi a casa me la posi. I porti sort,
0: sí.
1: Albert Dorca, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Llàstima que no ens hagi acompanyat al partit.
0: Sí, gràcies a vosaltres. És un plaer, però és veritat que les últimes vegades que he vingut no ha anat gaire bé. Va, no sé si m'haurà de convidar més.
1: Ens haurem de treure l'espina algun dia d'aquests.
0: Sí, exacte.
1: Moltíssimes gràcies, merci.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Albert Dorca, avui ens ha ajudat a analitzar aquesta derrota del Girona contra el Mallorca per 0-1. Maria, li has preguntat per sentiment i t'ha dit que davant bé de sentiment. Ara t'obro.
7: Espera. Se'l veia emocionat, a càmera i, bueno, a càmera en directe. I la veritat que sí que és cert que avui els jugadors han tirat moltíssim de sentiment, però potser els hi ha faltat allò, la precisió. Jo crec que serà clau, allò, clau la cohesió al vestidor i serà clau sortir avui d'aquí forts i pensant que mínim has de sumar 3 punts, sigui com sigui.
1: O més.
7: Però sigui com sigui, vull dir que...
1: Bé, jo ja he llançat la meva aposta al xat del Twitch, he dit que empatarem a Vallecas i guanyarem a la Real.
7: Jo també hi aposto.
1: N'hi ha dos que m'ho compren i espero que això serveixi per rebaixar una miqueta el mal rotllete que hi ha hagut en aquest tram final. La gent ha acabat més calenta que els jugadors al tram final. No ens escalfem la boca. No passa res. El Girona segueix depenent de si mateix. Esperem que a Vallecas això... ho remeïn i esperem que a Vallecas podrem obrir una, amb totes les de la llei, una cervesa Estrella d'Am, que de fet obro l'última que em quedava, perquè ja sabeu que és la cervesa que passi el que passi, sempre acompanya el Girona des del 2012, i passi el que passi, una Estrella d'Am per acabar la jornada ben fresqueta, sempre entra la mar de bé, o sigui que no ens fem mala sang, necessitarem totes les energies agudes i per haver per aixecar aquest tram final. Per tant, a confiar que Mitchell trobi la tecla, a confiar que el Girona faci un bon partit a Vallecas, i això és partit a partit, minut a minut, a veure què fan els rivals, a veure què fem nosaltres, però sobretot què fem nosaltres, sortir a igualar aquesta intensitat, perquè la recta final de campionat, quan t'estàs jugant al descens, sempre tot el tema intensitat, tot el tema convicció i juga, a vegades més que el futbol. Avui el Mallorca ens ha passat la mà per la cara en la primera meitat i a la segona doncs ha resistit, ha ensenyat dues cares. Això ha de saber fer també el Girona, per exemple, a Vallecas. El pròxim partit és el dia 11, és dilluns, 11 de maig, torna a ser a les 9 del vespre, els de dia de partit ens hi posarem, com sempre, des de mitja hora abans. Res més per la nostra part. Maria, has estat còmoda?
7: Sí, fantàsticament. L'estrena,
1: sí. La Maria sempre la tenim ara, al final.
7: Ara tinc el cor en un puny, allò, però sí.
1: Doncs ara ja a baixar revolucions i ara 10 dies doncs, per mirar com encarem el pròxim. Res més per la nostra part, bona nit Girona, pròxima cita dilluns 11 de maig a 2:15, dia de partit, per intentar explicar doncs, la victòria del Girona Vallecas. Per què no? Bona nit.

0: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: 25 anys.
7: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
8: Ràdio Capital.
6: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale,
1: que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.